la que només que no m'ho trafico a personar fent que no tan sol un bar. Car que no és un tema clàquit, fent que no m'ho trixul, sort, i és un tema sol de m'ho que caer.